Un dels temes, o de fet un dels treballs de música pop més interessants d'aquest d'enguany és aquest Written into Changes, és el nou treball d'Avalon Emerson, aquesta artista que és tant DJ com productora, com també compositora I artista també creant música pop tan preciosa com aquest Eden. I entrem dintre una remescla càrrec de Snappy Jim, d'un dels temes que ens entregava Simat l'any passat, dintre Eurocountry, aquest Running and Planning, qui amb aquesta relectura R&B impressionant. This one's for the

una col·laboració deliciosa és aquest tema anomenat The Breaching Clause dintre New Avatar, el nou llarga durada de l'artista estatunidenca Kelela, aquí col·laborant amb l'anglesa Pink Panthers, The Breach. Continuem amb més música I ens endinsem dintre el món de Boards of Canada, que ens entregaven un treball que ja ningú segurament esperava, anomenat Inferno. Aquí tens aquest Prophecy at 1420 megahertz.

Chlóvaigh de Bromma. Al meu voltant tot eren gris I jo estava fora. Paralitzat creuant els dits.

0: muzik da broma.
1: Escoltaves l'artista d'Esparreguera Ferran Palau, un dels temes inclosos dintre Aniversari Feliç, publicat aquest 2026 i que ens ve a presentar a Dublín al Portobello Community Hall el dissabte, aquest dissabte 12 de setembre. Segueix a quarts de 7 de la tarda, també junt amb Candela Escobar, un artista que hem escoltat. De fet, podríem haver-te posat una cançó de la Candela també aquí. Ja te la posarem la setmana que ve. Però un artista també molt interessant que fa una música pop molt i molt així divertida i també bé, amb moltes textures. Bé, millor posar-te-la la propera vegada. No la tenim aquí preparada en aquest moment. Però escoltaves Un dia al sol de Ferran Palau, un gran artista amb un gran directe. Amb aquesta gira estava fent una cosa bastant acústica i m'imagino que aquí estarà presentant els seus temes també amb una versió més acústica. Bé, doncs amb aquest artista arribàvem al final d'aquesta Electricitat d'avui dedicat a repassar la actualitat musical. I abans de marxar deixem amb una formació que ens arriben des d'aquí d'Irlanda amb una mena de música punk. Són com no els Chalk i acaben de treure un treball anomenat Crystal Punk. Destaquem aquest tema anomenat IDC. Que acabis de passar una bona nit. Sloan, Agus, Banacht, a reveure!